0: Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0.
1: Diumenge de 8 d'octubre, Sant Antoni camina amb el càncer. Participa en aquesta tercera edició de la Marxa Solidària, amb una caminada de 3 quilòmetres o una carrera de 5, obertes a totes les edats. Tot el que es recapti es destinarà a 6 associacions que treballen contra el càncer a les Pitiüses. Inscriu-te per només 10 euros a elitechip.net i suma't en aquesta jornada d'esport i solidaritat, a partir de les 10 hores al passeig de Ses Fonts. Sant Antoni camina amb el càncer. Caminem junts per una bona causa.